0: I un dels grups que actuaran aquest dia 30 de maig dins el Tribufet són els Pets. I tenim al telèfon el seu baterista, Joan Reig. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia tinguis.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé. Digues, digues.
0: Escolta, Joan, celebrau aquest 40 aniversari dels Pets ja amb una segona part, no? 2025 va ser aquest any de gira de recordar quatre discos, no? D'interpretar-los una altra vegada en directe, i la cosa s'ha anat animant i en el final heu hagut de fer una segona tongada, no?
1: Exactament, com ho has dit tu, sí. L'any passat vam fer una gira de 40 actuacions, 40 concerts, eren 40 anys, i vam fer 40 concerts, en els quals fèiem dos espectacles diferents. Amb un dos discos, com BDF, l'Agost, i el Bon Dia, i l'altre el Som i el Calle Valle. No sé si era aquest ordre, però vaja, els anàvem combinant. I vam fer 40 concerts, vam fer molts concerts plens, vam vindre moltíssima gent, va anar molt bé. I quan va acabar la gira vam dir, bé, com que els 40 anys els vam fer la nit de Nadal de l'any passat, exacte, del 25, per tant, l'any 26 encara és un any de celebració, no? I vam dir, va, farem una gira més petita, amb un repertori que consisteix en la resta de cançons, vull dir que tenim prou discos com per poder fer una segona part d'aniversari, no? I així. I farem unes 25 actuacions, serà una gira més curta, però bé.
0: Joan, bé. Com tu dius, han passat, bé, 40 anys són molt d'anys, són moltes vides. Des d'aquella vespre de Nadal, un concert a Constantí, si no vaig equivocat, no? I que va obrir les portes de rock and roll i de la festa, no? I no sé si tu en aquell moment imaginaves que això donaria per tant.
1: No, en absolut, no imaginava. Jo ja tocava amb una orquestrina de verbenes, diguéssim, de ball de festes majors i verbenes, sí. I a part també treballava de pagès amb el meu pare i feia diverses fenyes, vull dir, això de la música era com un hobby, no? Com un hobby per passar-ho bé, per anar els caps de setmanes, per reunir-se amb els amics. Cada assaig era una festa, perquè venia la colla, la nostra colla d'amics i amigues, i bé, allí als baixos de la casa de Lluís Gavaldà, doncs mira, era la nostra manera de divertir-nos, no? I un dia ens van dir per tocar en un pub del poble, aleshores ens dèiem condons adulterats, i el segon concert vam anar aquí a Constantí, amb un Ateneu popular de jovent que es deia Ateneu Llentisclell, i ens van dir, home, veniu a tocar. I allí vam fer el comiat dels condons adulterats, la primera part del concert, i a la segona part ja va ser la presentació dels Pets amb els que som actualment, amb Lluís, amb el Falin i un servidor. I va venir tota la gent del poble, amics de Tarragona. No era res absolutament professional, era molt amateur tot, i era per riure, per xalar, per passar-s'ho bé i per celebrar la vida, diguéssim, saps? No. O sigui, no ens ho pensàvem en absolut, però en absolut.
0: Fa poc he escoltat un documental que s'ha fet sobre Sopa de Cabra, no? Que ells parlen també de la seva trajectòria llarga com vosaltres, que es anava un poquet en paral·lel. Ells parlen de que no són realment amics i que no se consideren ells, però en el vostre cas és totalment el contrari. Jo crec que aquesta societat, diguem, professional, també ho és, diguem, de vida, no? Amb el Lluís i el Fali, no és així?
1: Sí, perquè som tots tres del mateix poble, gairebé del mateix barri. Bueno, a Constantí un barri són tres carrers, yeah. Vull dir, no és com una capital, no? Vull dir, i jugàvem de petits a la mateixa plaça, tenim amics comuns, després vam fer un anàvem al cau. Bé, sí, som amics que després ens han fet socis i ens han fet, bueno, professionals d'això, sí. Però si no, segurament continuaríem sent amics. Potser no ens veuríem tant, evidentment, ja. Perquè amb la resta de gent de la colla de la nostra edat, tant homes com dones, doncs ens veiem de tant en tant. Si venen a veure un concert, jo que visc a Constantí, sóc l'únic que visc a Constantí, sí. Doncs els que s'han quedat al poble, evidentment, els veig. Però n'hi ha que, la millor, n'hi ha un que viu a la República Dominicana, l'altre viu a Tortosa, l'altre viu a Tens. I ara amb els Pets el que ens uneix és la nostra feina. Clar, Lluís viu a Londres, ve aquí per bé per treballar, bé per fer discos, bé per assajar, i després se'n torna amb la família a Londres. El Fali viu en un altre poble, ja no viu a Constantí, però sí, sí, continuem sent molt amics, afortunadament, no?
0: Està bé que se mantengui aquesta amistat. Jo suposo que també és important, no?, conservar.
1: Això no vol dir que no ens discutim, eh?
0: Home, és que ara t'anava a dir, perquè, clar, hi ha una espècie com de... En alguns casos, bé, tu ets compositor d'una vintena de cançons dels Pets, no?, i algunes heu fet un poc tàndem amb Lennon McCartney i amb el Lluís, no?
1: Jo suposo que també aquesta,
0: tu ets un tipus de caràcter fort i de les coses clares, no?, i el Lluís també deu ser bastant caparrut. Jo suposo que en algun moment sempre, i és bo que passi, no?, hi ha hagut aquest estira i arronsa, no?, amb com ho feim, cap on anam, aquesta cançó, aquesta lletra. Suposo que també això et sa, no?, que passi.
1: Sí. A part, tenim un avantatge als Pets, que sempre hem oxigenat la relació.
0: Sí.
1: Fem una gira... o fem un disc, fem una gira de presentació d'aquest disc, la millor el segon any fem uns grans èxits, i llavors, vull dir, fem períodes i després sempre estem un any sense tocar i gairebé sense veure'ns, no? I això està bé, perquè quan hi tornes amb moltes ganes de veure els amics, de veure els companys, i en tens ganes. Jo crec que això és bo, no?
0: En aquesta...
1: sí, amb l'edat, sí. Amb l'edat et tornes més perapunyetes, et tornes
0: normal.
1: Més...
0: normal.
1: Bueno, però, diguéssim, jo... A vegades un se torna més exigent i l'altre també apren a cedir, saps què vull dir? No.
0: En tot cas, els Pets teniu...
1: L'objectiu és que la cosa
0: sí.
1: vagi bé.
0: Teniu el gruix fet, no?
1: Digues,
0: perquè
1: digues.
0: La resposta del públic encara us deu sorprendre, no? Una vegada... Els Pets és un grup que en tants d'anys heu anat molt, moltíssim, heu rodat moltíssim, us han vist moltíssim en directe, però encara avui la gent vol repetir experiència, no? I vol, supos que també connectar amb aquells moments que coincideixen en moments vitals, no?, de la seva vida, les quals les cançons dels Pets, ja me passa, hi ha cançons vostres que m'evoquen moments feliços del passat, no? I això, la gent cerca aquesta via de diguem, de joia, no?, i d'escapar un poquet de moment quotidià, no? O sigui, que els Pets siguin una via d'alegria, també, no?, cada vegada que venen a veure-vos.
1: Sí, de fet, nosaltres sempre treballàvem d'abril a octubre, treballàvem en directe, vull dir, després a l'hivern, sí. La millor fèiem cançons o gravàvem, però... I sempre dèiem això, no?, que volíem que la gent relacionés un concert dels Pets amb festa, no?,
0: sí.
1: Amb sinònim de festa major, de verbena, i això està bé, no?, és una feina que ens permet fer feliços a la gent, no? Tu treballes i amb aquest treball estàs donant felicitat, petites píndoles, petites dosis de felicitat en forma de cançons, en aquest cas, no? I això fa que aquesta feina sigui molt, molt, molt meravellosa, i que no t'encansis mai, perquè el feedback, no?, la resposta de la gent és molt maca, clar.
0: Joan, com està la teva relació amb sabateria, amb aquest instrument? Jo és que toc, també soc sabateria, o sigui, som bateristes tots dos. Després parlarem, perquè ens han conegut alguna vegada. Quina és la teva relació amb l'instrument? Continues escoltant música per escoltar bateristes? Estudies? És una part teva un poquet més, diguem, autodidacta? Com és la teva relació actual amb l'instrument?
1: A mi m'agrada molt tocar la bateria, i quan toco sol m'ho passo molt bé. Però no sóc un bateria molt excessivament tècnic,
0: ja.
1: Ni he estudiat. Vaig anar al taller de músics de Barcelona, després vaig anar amb tres professors particulars, amb la joventut. El meu pare era bateria de l'Orquestra Creació, una orquestra local que hi havia aquí, també de verbenes i coses així. Aleshores, la meva manera de jugar... Quan era petit era amb timbals i plats. El meu pare ja es havia retirat, en aquella època era pagès, i aleshores jugava amb els instruments que tenia a l'abast, que eren els timbals del meu pare. Jo crec que sóc bateria per això, no? Perquè ho he portat a la sang i ho he vist a casa. Jo no era bon futbolista, i com que no em triaven, quan feien equips a la plaça del poble, que deien, tu amb aquest, cada capità triava, i no em triava ningú. Feia de defensa estor, saps allò?
0: Sí, sí.
1: I aleshores m'anava a casa a tocar la bateria, no? I fins que vaig ser adolescent, llavors vaig intentar, diguéssim, anar amb orquestrines per guanyar quatre pessetes, no? I la relació era una relació d'amor-odi, diguéssim.
0: Clar,
1: no? Perquè
0: normal.
1: Aquesta És un instrument, ja ho saps, és exigent físicament, no? I com més gran, com més gran et fas, doncs clar, vull dir, no és el mateix tenir 30 anys que 63, no? Sobretot per tocar la bateria, no? Però bé, jo intento estar en forma i fer una vida sana, però tampoc te diré que sóc... Jo no sóc un bateria que m'hagi comprat el Modern Drama. Jo sóc més de revistes de música que no de revistes d'instruments. Saps què vull dir? Vull dir? I quan escolto la música em fixo en la bateria relativament. Però m'agrada escoltar la cançó globalment.
0: Un poc el servei, no?, de la cançó, no?
1: Les cançons... Exactament. Aleshores, és després... que m'agraden bateries que són més aviat discrets i que es posen al servei de la cançó. Evidentment, quan escolto jazz, doncs sí, m'agraden molt les bateries d'Elvin Jones o grans bateries de jazz, no? Però amb el rock, bueno, també l'època del rock progressiu, evidentment, les bateries tenien de tindre molta tècnica i molta sabidoria, no?, amb Bill Bruford o tants altres, no? Però no sóc un... No sé com vols que t'ho digui. M'agrada la música, me la miro sempre des d'una perspectiva molt més global, no? Donant la importància de l'instrument en cada gènere, diguéssim. No sé si m'he explicat bé.
0: Sí, totalment, t'entenc perfectament.
1: Els bateries de rock dur m'agradaven molt. Però després també m'agraden molt bateries de pop, com el Pete Thomas, dels Attractions d'Elvis Costello, no? Que són bateries molt que fan molt bé la feina i que sembli que no hi siguin, però no se'n mouen.
0: Sí, senyor,
1: saps?
0: Sí, senyor. Són roques, no?
1: Jo tocant prefereixo ser d'aquest tipus. Recordo que quan era jove feia molts redobles i feia brecs a cada 8 compassos, no? I a vegades m'escolto gravacions antigues i dic, hòstia, cada 8 compassos hi ha un cop de plat.
0: Igual no calia,
1: potser no?
0: No
1: cal, no?
0: Sí. Escolta, Joan, tu...
1: I ara tendeixo... Sí. Bueno, a base de treballar amb productors, tendeixo a menos es más, no? No sé com ho diuen, això.
0: Sí. Joan, abans parlaves d'aquestes pauses entre els pets i tu ets un home que no has deixat de fer altres coses pel teu costat, o sigui, muntar projectes i altres mogudes, no?, en Esclat o en Refugi o en Estarraco, no?, o sigui, en aquests moments compta'ns, perquè a vegades és complicat saber en què estàs, no?, perquè a cada temps tens alguna coralla nova, no?, en quin moment te't trobes, o sigui, tens alguna cosa al cap que vulguis fer, com a Joan Reig, només, sense els teus companys?
1: Sí, de fet, he tret ara... La setmana passada vam treure un single amb els West Trip, que és una cançó gravada de fa 9 anys, però que la vam treure perquè feia en Pere Tàpies, el cantautor de Vilanova i la Geltrú, hagués fet 80 anys, i vam fer fa en un homenatge que els hi va fer la revista Enderrock, que va treure un disc d'homenatge, de tribut. Nosaltres vam col·laborar amb una cançó que es diu La Cadira, l'hem tret ara, perquè no... un dia buscant-la em vaig adonar compte que no estava a cap plataforma d'escolta, ni Spotify, ni YouTube, ni res, i vaig parlar amb els de l'Enderrock i la vam treure. Després tinc dos singles, una cançó que es diu Marinera, dedicada a ma mare, i l'altra que es diu Volia volar, també del meu projecte en solitari. Vaig fer Bagatzem, vaig fer La culpa... Bueno, això està una mica aturat. Ara el que estic fent, a part de la gira dels Pets, és el... Es diu Llac, gener del 76, que es va estrenar al Festival Barna Sants, van fer dos palaus de la música catalana, que és una... O sigui, és com un homenatge a Lluís Llach, però a un disc concret, el gener del 76, no? Gener del 76, Lluís Llach torna de l'exili, que havia estat un any a París, perquè aquí li prohibien els concerts, per tant, va tenir que anar a guanyar la vida a França, no? I aleshores, quan torna, ja és mort Franco mor el 20N, no? del 75, i ell el gener del 76 fa tres concerts al Palau d'Esports, a l'antic del carrer Lleida de Barcelona, no? I em va treure un disc que és un document més que artístic i musical. Ell mateix sempre ho reconeix, és un document històric, és un document una crònica del que estava passant en aquest país en aquella època, no? I aleshores el Barna Sants ens va encomanar amb una sèrie de músics, doncs, fer un homenatge. I fem tot el recital en el disc. No hi ha totes les cançons del recital, evidentment. Però en els concerts fem totes les cançons que va fer Lluís Llach aquelles tres nits, en el mateix ordre, fins i tot. I el Manel Camp, que aleshores era el pianista d'un grup de rock progressiu que es deia Fusion, i que era, feia de director musical de Lluís Llach en aquest recital, no? També hi havia Santi Arisa. Bé, i aleshores ja... Jo me n'encarrego, junt amb la Gemma Homet, de les veus. O sigui, ens partim el repertori de la Gemma Homet amb un servidor. I això també ho estem passejant per tot el país. Esperem venir a Mallorca.
0: Sí.
1: Perquè és un projecte molt interessant i que, clar, Lluís Llach és un...
0: Totalment.
1: Diguéssim que té un repertori immortal i que l'altre dia vam anar a Cocentaina, al sud del País Valencià, i, bueno, que estem anant per a Viladecans, també, i tornem al País Valencià, anirem, farem una gira, tenim una vintena de... de bolos per teatres, auditoris, i amb això és el que estic treballant ara, amb la gira dels pets i amb això de Lluís Llach. I amb el meu solitari, doncs bé, ara com que no tinc gaire temps, doncs ja, però sí, tinc ganes de fer cançons noves i de presentar alguna cosa nova.
0: Molt bé, Joan, ens encanta que estiguis actiu i compromès, com sempre, amb el país, no? I fent país, que diuen, i sobretot rescatant aquestes coses perquè tinguin continuïtat, no? Tant en Lluís Llach com un poc a tot el que ve de la terra, no? Que és una cosa que sempre has defensat. I te veurem aquest dia 30 de maig, a Felanitx, amb els teus companys, amb en Lluís Fallin, els Pets, aquesta gira de cantant als 40, ja molt d'anys, però actius i en forma, com sempre, i estirem allà escoltant les cançons, aquesta segona part, no?, d'aquestes cançons que són inoblidables i que ens han acompanyat en tants de bons moments. Joan, moltes gràcies per atendre la telefonada d'entrada anticipada a Ràdio Nacional aquí a Balears i ens veiem aviat. Gràcies per tot.
1: Gràcies a vosaltres. Ens veiem a Felanitx.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Les manos arriba! Escoltes Entrada Anticipada amb Bernat Company. Mucho más arriba!
0: I aquest dissabte arriba a la gira 25 putos años de Dani Martín. És un esperat concert en el que sonaran, com no, els grans èxits del Canto de Loco i de la seva etapa en solitari. Serà a Palma, al recinte Son Fusteret. Amb una de les cançons d'aquella exitosa etapa, El Canto del Loco, en Dani Martín, acomiadam avui, entrada anticipada, això és Volverà.

0: Avui es pot demanar cita tant telefònica com presencial.
1: I més coses, el govern destinarà prop de 10 milions d'euros en ajudes al transport per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Les ajudes arribaran a 8.000 empreses i autònoms i 15.000 vehicles.
0: 6 milions seran per compensar l'increment del preu del combustible en el transport de mercaderies, 750.000 euros per al transport discrecional de viatgers, 500.000 euros per al sector del taxi, 100.000 per als VTC i 2 milions i mig per a les ajudes per al desballestament de vehicles de transport, ja siguin camions o autobusos. Ha estat previst que les ajudes es puguin sol·licitar en les setmanes vinents. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
2: El objetivo es nosotros que tratar de paliar, minimizar al máximo los efectos de este conflicto bélico. Es verdad que no es una solución al conflicto, es verdad que no es una solución a los perjuicios que está sufriendo un sector tan importante para nosotros como es el del transporte, y está previsto que las solicitudes puedan comenzar a tramitarse en las próximas semanas y esperamos que sean ya dentro de este mes de junio.
0: No obstant les ajudes, el sector considera que l'ajuda és petita i insuficient per fer front a la difícil situació. Ezequiel Urraque és vicepresident de la Federació de Transport de les Balears.
3: Bueno, la situación, pues bueno, realmente pues tenemos que agradecer al gobierno balear, que ha hecho un pequeño esfuerzo, o un gran esfuerzo según ellos, para poder pues ayudar un poco la situación como está. Pero realmente, tenemos que ser sinceros, es muy poco. No solo por ellos, no estoy hablando porque ya han hecho la ayuda, sino nos tenemos que preparar. Nos queda un año muy duro, como mínimo, segurísimo, aunque mañana se para la guerra, este tema que tenemos encima de la mesa, el combustible no va a bajar.
1: Més coses, les pluies d'aquest hivern i primavera han ajudat al camp. Enguany, els productors estimen que la campanya de cereals i farratge serà inferior que la de 2025, però en general estan satisfets en la producció. La gran preocupació del sector és l'escalada de preus del gasoil i dels fertilitzants, que sembla no té final. Avui, cultivar una hectàrea de blat és 87 euros més car que l'any passat.
0: La producció de cereals i farratge enguany a Mallorca serà de 127.000 tones. És una mica inferior que l'any passat, però els productors parlen d'un any normal. Normal pel que fa a la producció, però en cap cas pel que fa als costos, que s'han encarit un 50% en 12 mesos. Els pagesos demanen agilitat i manco paperassa per accedir a les ajudes del Ministeri de la Conselleria per cobrir i afrontar una part d'aquests sobrecostos. Joan Company és el president de Saja.
4: Guany, la característica és un augment de costos molt important respecte a l'any anterior, que fa que la cosecha de cereals estigui en números vermells. I per què és important el rendiment d'aquests cultius? Perquè ocupen el 70% del que se sembra i se cull a les Illes Balears. Hi ha uns 125.000 hectàrees que s'assemblen a les Illes Balears i 86.000 són de cereals i farratgeres. Per això és molt important comptar això, perquè això és el que manté Verd Mallorca.
0: Els cereals i els forratges representen el 70% del terreny cultivat del paisatge rural de Mallorca.
1: I també us contem que ha nascut l'Aliança Mar i Terra de Mallorca, que junta 7 entitats conservacionistes i ecologistes per treballar conjuntament en el tercer sector ambiental. Són APAEMA, Arrels Marines, SERAI, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Fundació Vida Silvestre, Peramed i Save the Med. Treballen en el món marí, l'agroecologia i la sobirania alimentària, i ara es junten sota la marca Aliança Mar i Terra de Mallorca. Volen traçar un pla integral per la regeneració ecològica, social i econòmica de l'illa, segons paraules del coordinador Jordi Oliva.
5: Sí, ja afronta reptes socioecològics molt complexos. Llavors, aquesta pressió que marca el territori, la saturació del territori, són les problemàtiques que les entitats no podem adreçar per separat. Enllaçant les iniciatives, i aconseguim que cada projecte individual s'amplifiqui i que s'integri en una visió de territori molt més àmplia, i traçant així un rumb clar i compartit cap a una Mallorca més resilient.
1: Ja treballen en un projecte pilot a la Costa Nord on combinen la repoblació marina de Posidònia oceànica amb l'agricultura regenerativa i el tractament d'aigües residuals. Si parlant d'aigües residuals, a Sant Antoni de Portmany l'Ajuntament s'ha vist obligat a tancar la platja de Serenal per un vessament, en aquest cas d'aigües fecals, provocat pel trencament d'una canonada.
0: La incidència s'ha detectat a primera hora del dematí i el consistori ha activat tot d'una el protocol de seguretat. S'ha prohibit, per tant, el bany durant tot el dia. Els operaris han aconseguit frenar el vessament i estan fent feina a la reparació de la canonada. En paral·lel, els serveis de neteja desinfecten les zones afectades. El consistori informa que quan les analítiques confirmin que no hi ha perill per la salut, es reobrirà la platja al públic.
1: En successos, 8 migrants han estat interceptats a les 7 del matí al quilòmetre 52 de la carretera de Palma-Santanyí. Haurien arribat una pastera que ha estat localitzada poques hores abans. Segons dades d'EFE, en el que duim d'any han arribat a Balears 1.762 migrants a bord de 90 pasteres.
0: Avui, hora baixa, passaran a disposició judicial els 6 detinguts ahir en un operatiu antidroga de la Policia Nacional al barri de Son Gotleu, a Palma. Durant la intervenció, que va consistir en dos escorcolls, els agents

0: Varen intervenir més de mig quilo de cocaïna, més de 70 grams d'heroïna, més de 250 grams de marihuana i una quantitat de 13.000 euros en diferents divises.
1: I l'acusada de matar passat dilluns la seva sogra a Palma podria declarar avui a l'hospital on segueix ingressada en el mòdul de detinguts per prescripció psiquiàtrica. En els esports, la notícia dels darrers minuts, la renovació de Martín de Michelis com a tècnic del Mallorca fins al 2028. Ho ha fet oficial, com dèiem, el club, amb el qual estava mantenent negociacions. Va arribar a l'illa, recordant l'argentí, al mes de febrer i continuarà fins l'any 2028. A més, quatre mallorquines han estat convocades per la selecció espanyola de futbol pels dos darrers partits de classificació pel Mundial del Brasil. Són Catacoy, Patri Jarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales. I en bàsquet hem de parlar del Clas Sant Antoni, que aquest cap de setmana se juga l'ascens. Ignasi Gras.
2: El Clas Sant Antoni es juga a l'ascens a primera FEP aquest dissabte. Haurà de remuntar una diferència de 19 punts contra l'Isolac Caja 87 de Sevilla. El partit, que jugarà al pavelló Ibisenc de Sa Pedrera, comptarà amb el suport de més de 2.000 aficionats, un ple absolut i una xifra rècord després de la instal·lació de grades noves supletòries durant el mes de novembre passat. Josep Maria Berrocal és el tècnic del Clas Sant Antoni.
3: Per sort, això és bàsquet, és un esport que et permet que en pocs minuts o en segons pots canviar coses per les dues bandes, tant per ells com per nosaltres. Hem de treballar perquè sigui cap a la nostra banda i intentar tenir aquesta petita opció en un moment del partit de trencar i anar-se'n uns punts. I si això passa, tindrem les nostres opcions. Però vull dir, això és bàsquet, pot passar de tot.
2: Aquest serà el tercer any consecutiu que el club eivissenc buscarà l'ascens de categoria, un fet que Berrocal diu que el valora.
3: Hem de gaudir molt del que tenim i aquest exemple d'un pavelló que estarà ple fent una altra tercera final seguida, penso que és el que hem de mirar en positiu de la feina que s'està ben fet durant molts anys.
2: El repte hi és, però res és impossible. L'equip de les Pitiuses ha guanyat en el que va de temporada fins a 11 partits per una diferència superior als 19 punts, que és la que necessita per remuntar aquest dissabte.
1: I avui a la cultura parlem de la mostra Arrels, que es pot visitar a la Llotja de Palma.
0: L'artista alemanya Catherine Gross ha omplit de color l'edifici gòtic amb rius de pintura efímers acompanyats del tronc d'un pi caigut durant una tempesta a la finca del galerista Pep Pinya i de 40 tones de terra de la Pedrera de Llucmajor que cerquen crear un diàleg entre art, arquitectura, paisatge i història.
4: So it is almost like a beige white natural color.
0: L'artista que el color de l'espai, que és beige blanc natural, fa que dur les seves pintures sigui fantàstic i molt estrany, alhora ja que els colors que ella porta són industrials i vibrants, i afirma que per ella és una oportunitat exposar aquí la seva feina.
4: For exposing my work.
0: Arrels és el projecte més ambiciós que s'ha dut a terme a la Llotja i la protecció d'aquest edifici històric per poder albergar la mostra ha estat tot un repte, ho explica David Barro, director del Museu Esbaluar.
5: Es un proyecto que llevó muchísimo más tiempo, tanto de montaje como de conceptualización, el cómo proteger el edificio histórico, que la propia realización, ¿no? Bueno, con muchas condiciones que han sido pensadas todas al milímetro, tanto por el estudio del artista como por nuestra parte.
0: La mostra es podrà visitar fins dia 31 de gener. I també sobre art contemporani, vos contem que dijous que ve, dia 4 de juny, es farà una nova edició de l'Art Palma Summer. Un centenar d'artistes participaran a l'onzena edició d'aquesta cita, en la qual les galeries obriran les seves portes entre les 6 de l'hora baixa i les 2 de la nit per donar la benvinguda a l'estiu. En total, se podran visitar mig centenar d'exposicions.
1: Amb la cultura arribant a les 2:30, recordin que l'actualitat de les illes torna a partir del butlletí de les 4 i també a l'informatiu, més per quan quedin 10 minuts per les 8. Gràcies per la seva atenció.